Hola, bona nit. Benvinguts una setmana més a l'Escarlata O'Hara. Com cada dimecres a aquesta hora dedicada a la música reggae aquí a Contraband FM 91.4 de Barcelona.

I bueno, tornem al directe doncs, després d'abandonar-vos vilment durant una setmana. La setmana passada, ens recordem, vam deixar aquest, doncs, aquest programa pregravat, doncs, una mica repàs de la trajectòria de Fermín Muguruza.

I bueno, avui ja tornem amb un programa normal, bueno, a mitges. Contingut normal, però bueno, ens falta aquí doncs, l'Àlex, que està de baixa, avui s'ha quedat a casa. I aprofitem doncs, per saludar-lo. I bé, doncs, després de tant rotllo, comencem ja amb el primer tema de la nit. Comencem el programa doncs, escoltant una banda doncs, mítica americana, doncs, bueno, ja mig desapareguda, estem parlant dels Hepcat. Escoltem una cançó del Reggaeton Time, doncs, un treball que apareixia l'any 98, i bueno, un tema que m'agrada molt, el Together Someday, Hepcat.